responsable del que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí. Em fa sospitar el que sento.

a portar per la calor del sol i un glob amb un gust de sal i una camisa que va perdent volum.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts, benvingudes de nou al nostre espai de salut que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària del CAP Parets. I aquest mes, el tema que ens ocuparà els pròxims minuts és un tema que, lògicament, està relacionat amb les dates que s'acosten. Parlem del Nadal i parlem d'un tema que ens interessa i ens atrau molt, com són els àpats de Nadal, en aquestes dates que fem sempre una miqueta més d'extra. Temps en família, carrers il·luminats, pessebres, torrons, nadales, compres... S'acosten aquestes festes de Nadal i per gaudir-ne al màxim no podem oblidar-nos de la nostra salut, que acostuma a ser precisament el que més desitgem per a nosaltres i per a la gent que ens envolta durant aquests dies de celebracions, com no pot ser d'una altra manera. Per parlar avui d'aquest tema, que va relacionat lògicament amb la salut, tenim a l'altra banda del telèfon a la dietista nutricionista de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, la Clara Egea. Benvinguda, Clara.
2: Hola, bon dia.
1: Un tema, com dèiem, important, eh? Un tema que hem d'encarar de la millor manera possible en aquestes dates. I per començar, com haurien de ser els àpats previs, abans que arribin aquestes festes, pel que menjarem als Nadals?
2: Realment no hauríem de fer res especial, és a dir, hauríem de mantenir uns bons hàbits, el que recomanaríem per qualsevol dia, tot i que s'acostin les festes. Llavors, què considerem nosaltres uns bons hàbits alimentaris? Nosaltres des d'aquí, des d'Atenció Primària, treballem molt amb el mètode del plat, que no sé si ens coneixes aquest mètode o...
1: Doncs no, explica'ns.
2: Vale. El mètode del plat és una forma senzilla de distribuir una mica el que és el plat, no? Es pot fer tant un com en dos plats, però una mica la idea és partir-ho en tres porcions. Un quart del plat seria l'hidrat, és a dir, algú de pasta, patata, arròs, pa, llegum. L'altre quart del plat seria la proteïna, algú de carn, peix, ous, llegum també comptaríem. I després la meitat del plat seria verdura. I aquí la que vulguis, com sigui, és a dir, si és una amanida, si és un puré... I això seria una mica el que nosaltres parlaríem com a alimentació saludable, no? Un plat equilibrat on estan els tres grups d'aliments que realment són importants pel nostre dia a dia i ens aporten una mica de tot, i que sigui variat, que seria l'important, no? I això és una mica el que es considera una dieta equilibrada. Llavors, abans del Nadal, quan arriben aquests dies, no s'hauria de fer res especial, sinó seguir aquesta alimentació saludable tal com hi recomanaríem per qualsevol altre dia.
1: Uh-huh. Llavors, Clara, com podríem dir que seria un exemple clar de menú saludable de Nadal?
2: Clar. Normalment el que passa és que els menús que fem a casa pel Nadal no solen ser saludables en el sentit que són aliments o més greixosos, o per exemple els postres són amb molt de sucre. Llavors és complicat que el menú de Nadal sigui 100% saludable. Jo prefereixo fer com un equilibri, és a dir, saber que menjarem d'alguns plats o alguns aliments que potser en el nostre dia a dia no hi són o no són considerats com a saludables, però intentar equilibrar d'alguna manera fent altres, per exemple, un entrant que sigui més saludable. Doncs, per exemple, una crema de verdures, per començar, o una sopa on hi hagin algunes verduretes, doncs també seria una altra opció. I després de segon plat, doncs, per exemple, els canelons, que seria el plat tradicional de tota la vida i que seria una forma també, no, de trobar aquell equilibri entre els plats que són més típics de Nadal i que no volem renunciar i afegir alguns que no siguin tan típics però que ens permetin mantenir una mica el que són els hàbits saludables.
1: Uh-huh. Hem de recordar que tradicionalment les trobades nadalenques s'associen sempre a un bon menjar, però no té per què ser sinònim, com deia la mateixa Clara, d'excessos ni de grans pressupostos. No es tracta de valorar potser la quantitat, sinó la qualitat d'aquests plats que servim a la taula. A més, els grans assortiments també ens contribueixen al malbaratament dels aliments, que seria un altre tema a tractar. Clara, com podem prevenir, ja que ja ho has avançat, que és complicat, és difícil, però com podíem prevenir o quins consells es donaries per prevenir els excessos nadalencs?
2: Doncs realment podem fer algunes coses. Per exemple, la primera seria no arribar al dinar amb molta gana. intentar fer uns àpats abans, per exemple, un esmorzar o un mig matí, i afegir, jo què sé, una torrada, una mica de fruita, una mica de fruits secs, de manera que quan arribi el dinar no tinguin tanta gana, i el que acostuma a passar, no?, quan arribem amb gana, que acabem menjant més quantitat de la que realment necessitem. Després, un altre consell seria, per exemple, fer aperitius de qualitat. És molt habitual que al Nadal posem algun aperitiu i solen ser patates fregides, fruits secs tipus fregits també. Llavors podríem buscar alternatives, com per exemple una mica de guacamole o hummus amb crudités, fruits secs que en siguin naturals. Després seria important també, ja que a vegades amb els aliments, com hem dit abans, no es tracta de renunciar completament a aquells plats que no entren dins del que és un hàbit saludable per fer-ho cada dia. El que podríem més controlar l'alcohol o les begudes ensucrades, no? Que al final són begudes que es consumeixen molt durant aquestes festes i que també, quan estem parlant, no ens en adonem i acabem bevent bastant més quantitat. Doncs d'aquesta manera podríem preferir, per exemple, aigua amb una mica de llimona o, per exemple, begudes com la kombucha, alternatives a tot el que és l'alcohol i les begudes ensucrades. I després, per finalitzar, un altre consell que crec que és important és no allargar gaire la sobretaula, que és normalment on està el problema, no? Que parlant, igual que amb l'alcohol i les begudes ensucrades, no ens adormem i acabem menjant, doncs, per exemple, amb els torrons o amb els bombons, o allarguem d'una manera super indefinida. I, per exemple, posar-nos en un platet una miqueta de cada i d'aquesta manera controlar una mica més el que menjarem com a postre.
1: Buf, Clara, jo crec que de tots aquests consells el que potser és més complicat i més difícil de complir seria el de no allargar aquesta sobretaula del sopar, no?
2: Exacte, sí. Realment, també una altra alternativa a l'allargar, no?, la sobretaula seria, per exemple, en lloc de... És a dir, sí que estaríem una estona, no?, a la taula parlant amb la família, però després fer un passeig familiar i d'aquesta manera també comencem a ser una mica actius durant les festes, que també és important.
1: Aquesta és una recomanació, doncs, molt important, que cal que se'ns quedi al cap, perquè és important continuar sent actius durant aquestes festes, que passem moltes hores davant de la taula perquè anem d'una casa a una altra, d'un àpat a una altra, fem àpats com dinars i sopars que normalment potser no fem tan copiosos, i important fer un vol, fer una passejada, qualsevol activitat que pugui implicar moviment, no?
2: Exacte, que al final nosaltres sempre recomanem que mantenir-se actiu és molt important per absolutament tot, però durant les festes també. Per això, si fem alguna activitat, intentar continuar-la, per exemple, pilates o jo que sé, sortir a córrer, l'activitat que en sigui, intentar mantenir-la, el millor, baixem la freqüència, però no importa, mentre estigui, és important realment, no?, que algun dia si continuï aquesta activitat. I després, si aquelles persones que els hi costa més, doncs fem aquest canvi d'intentar no allargar gaire la sobretaula i canviar-ho per una mica un passeig a nivell familiar, que també és l'important, no?, que al final realment el Nadal és un punt de reunió amb la família, llavors això no s'ha de canviar.
1: Parlem, en Clara, dels mites. Els mites típics, no només de Nadal, sinó de sempre, no? Saltar-se o no als àpats, no menjar postres... Què ens has de dir aquests mites?
2: Doncs, a veure, amb el de saltar-se els àpats, el que passa és que no, realment no és una bona idea per el que hem comentat abans, no? Oi que hem dit de no arribar amb molta gana al dinar per intentar evitar els excessos? Doncs és una mica el mateix, el saltar-se els àpats. El que passa és que si el cos té una gana fisiològica, és a dir, el nostre cos necessita aliment, no ens solucionarà el problema, hem de donar-li alguna cosa. La cosa, és a dir, el fet és mirar-nos què li posarem, és a dir, com farem aquest àpat, que sigui saludable, que és l'important. Però saltar-nos àpats realment és contraproduent, perquè acabarà fent que tinguem més gana i el següent àpat mengem més quantitat de la que realment faríem si haguéssim fet una alimentació equilibrada. I després, en quant al no menjar postres, realment no és del tot necessari. Hem de ser conscients que realment el Nadal són uns dies, és cert que no són només dos dies, són 3-4, depenent de la casa, una mica més, però són dies puntuals. Llavors, evidentment, farem postres que seran diferents al nostre dia a dia, i d'això es tracta una mica de trobar l'equilibri. Doncs, per exemple, amb allò que explicava del plat, d'agafar una cosa de cada la que més ens agrada, i d'aquesta manera controlar una mica la quantitat. i saber també això que em parlaves tu al principi sobre el malbaratament, les compres excessives, intentar controlar una mica les nostres compres, és a dir, no començar a comprar els torrons al novembre, que ja s'està acabant, però intentar controlar una mica més la llista de la compra, no? De dir, doncs mira, compro menys i si falta ja en compraré el pròxim dia.
1: Vaja, no tornar-nos bojos a l'hora de comprar, i en aquest cas els aliments, no?
2: Exacte.
1: I molt recomanable també presentar, per exemple, ja que parlàvem dels dolços, que potser és el que més ens costa d'evitar en aquests dies, presentar els dolços en porcions menudetes, això també seria un bon truquet, o no deixar-los també damunt de la taula durant tota la celebració, no? També seria una manera de no tenir la temptació davant, no?
2: Clar, i és una manera també de poder provar una mica més de cada, no? Que a vegades és el que ens passa, ui, mira, aquest torró que no l'he provat, vull provar-lo. Doncs fem unes racions més petites per poder provar més varietat i d'aquesta manera doncs, satisfer també les nostres necessitats en el sentit més de gana emocional, no? Però també és important.
1: I una vegada hem gaudit de les festes nadalenques, de tots els àpats amb control, sense tornar-nos bojos, com haurien de ser els àpats posteriors a aquestes festes? Hauríem de tenir alguna precaució, algun consell?
2: El meu consell seria el mateix que hem dit al principi, eh? És a dir, una alimentació saludable, equilibrada, variada, seguint el mètode del plat, és a dir, que hi hagi una mica de tots els grups, però realment no requereix fer, per exemple, dieta o menjar més lleuger, no. Tornem a les recomanacions d'abans, és a dir, meitat del plat verdura, un quart hidrat i un quart proteïna. És a dir, el mateix que hem parlat al principi.
1: Clara, una recomanació a l'hora de llegir les etiquetes dels aliments, sobretot parlem potser dels dolços, no? A l'hora de comprar, què és el que ens recomanaries?
2: Amb els dolços realment és complicat, perquè si és dolç és perquè em porta sucre. Llavors, jo prefereixo, la meva recomanació en quant a etiquetes d'aquest tipus de productes, és valorar la freqüència en la que els consumiràs. És a dir, és difícil trobar un producte que sigui molt millor perquè la majoria en portaran sucre i si no en portaran sucre en portaran edulcorant. Llavors, intentem que sigui un consum ocasional o per exemple, només de les festes, intentar reduir la quantitat en què comprem aquell producte.
1: I ja que parlem d'etiquetes, si no en els dolços, en quant a l'etiquetatge general, algun consell important?
2: Doncs, en general sí que és important que tothom s'hauria de fixar una miqueta en l'etiquetatge, no? Tant en la part dels ingredients com a la part de la taula. Però realment intentar comprar els productes el més natural possible, que portin els menys greixos saturats possibles i la quantitat de sucre igual, és a dir, el menys sucre possible. Una mica seria aquesta la recomanació d'intentar evitar aquells productes que tinguin un excés en quant a quantitat de greixos saturats i sucres lliures.
1: Doncs recordeu, important també planificar els àpats del dia a dia, de la celebració, perquè siguin els més lleugers possibles i compensar una miqueta també, no?, aquests dies de més excés. Alguna recomanació més, Clara?
2: Doncs, que crec que és important també disfrutar, no?, d'aquests dies. El que tu has dit m'agrada molt, de no tornar-nos bojos, és a dir, controlar aquests àpats d'alguna manera amb aquestes estratègies que n'hem parlat, però disfrutar, és a dir, al final l'alimentació també és un moment social i sobretot el Nadal, llavors no tornar-nos bojos seria la meva última recomanació.
1: Doncs ja ho sabeu, no tornar-nos bojos, siguem conscients, gaudim, disfrutem, clar que sí, dels àpats, de la família, i no ens oblidem de fer una mica d'esport, moviment, ni que sigui sortir a passejar amb la família, fer una volta, anar cap al Pessebre Parets, per exemple, que és una bona recomanació, o per als vols de les nostres muntanyes que tenim, tant a Gallecs o la Llera del Riu Tenes, fer una passejada per baixar els àpats és una molt bona recomanació aquesta, no? Doncs avui en el temps de salut, en aquest espai de salut, per ser l'últim de la temporada, i per això també aquest tema que hem tractat avui tan interessant, com són els àpats de Nadal, hem parlat amb la nutricionista i dietista Clara Egea, de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès. Des d'aquí, Clara, desitjar-te unes molt bones festes, que ho facis extensible al vostre equip que durant aquest any han estat amb nosaltres, i serà fins al pròxim que tornarem a parlar, com sempre, de salut. Ha estat un plaer, Clara.
2: Moltes gràcies, ha estat un plaer. Bones festes.
1: Igualment, adéu.
0: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos. Heu escoltat aquest programa de RAP 107 en redifusió.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.

Els dilluns, a 11:15 del matí, no us perdeu Tecnius, el programa de noves tecnologies d'Emili Blanque. Els dilluns, a 11:15, Tecnius.

Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. No us perdeu aquest dijous 28 de maig a 7:45 del vespre a l'Agrobotiga La Paretense, perquè hi haurà la presentació d'un llibre que es titula Desmemòria letal, dins Editorial Folk, un llibre del periodista Eric Hauck. Més de 30 anys després d'haver viscut en primera persona el setge de Sarajevo, l'Eric recupera el testimoni d'aquests dies marcats per la guerra, la,

0: Val, i gràcies també per haver triat també Parets per poder presentar el llibre aquest dijous. Home.
1: Ja saps que Parets té una vinculació molt especial amb Bòsnia perquè, bueno, molts municipis van acollir refugiats, crec que vam arribar a tenir-ne fins a 3.000, i però Parets especialment, ja m'ho diu, hi ha moltes famílies acollidores i algunes d'elles estaran a la presentació. Sí, sí.
0: I tant, entre elles la que era alcaldessa, la Rosa Martí.
1: Sí, i la Rosa, a més a més, que aquí agraeixo moltíssim la iniciativa perquè va ser idea seva, va estar a la presentació de la primera que vam fer del llibre a Barcelona el 10 de març, i allà va sorgir la idea, així que molt agraït, la veritat.
0: 3 dècades després vas fer el llibre. Clar, aquest llibre és impensable fer-lo mesos o pocs anys després.
1: No.
0: A més, jo, per tu.
1: Sí, per dos motius, i s'entendrà fàcilment. Primer, perquè els periodistes ens costa molt parlar de nosaltres mateixos. Nosaltres no som mai els protagonistes de la història, això ho saps. I segona, perquè el trauma era molt recent, o jo no n'era conscient fins a quin punt això em podia o no afectar. No? O sigui, en aquell moment que vam tornar, en el que vaig poder entregar el cos del Jordi als seus pares, a qui no coneixia, per cert, i hem estat 34 anys pràcticament amb el pare, amb el Joan, sense veure'ns per això. Però sí que va decidir ell fer el pas de retrobar-nos el dia que presentàvem el llibre, o sigui, aquest llibre porta coses molt bones i energies molt positives, bueno, però pel que sigui, ja perquè no parlem, jo no haig de ser protagonista d'un llibre, i segona, perquè en aquell moment estàvem només enfocats, jo volia tornar a Sarajevo i continuar sent els ulls i la veu dels sarajevians que no podien, no tenien accés a cap mitjà de comunicació i no podien cridar al món que s'estava cometent un genocidi i que si els periodistes els abandonàvem, pues segurament hagués caigut la ciutat i que caigui una ciutat de 400.000 habitants, moderna, la primera d'Europa en tenir electricitat, alliberat públic, la primera en tenir un tramvia, que va organitzar uns Jocs Olímpics 8 anys abans que nosaltres, estava sent assetjada durant 1.400 dies, i això ho estàvem permetent. Estava morint gent, de fet van morir 12.000 persones, civils la majoria, i sense testimonis hauria estat una massacre molt més gran, vull dir. Bueno, a l'estil del que Netanyahu ha fet a Gaza, que és arrasar Gaza i intentar construir un parc temàtic sobre les runes on encara hi ha els cossos de 100.000 persones, amb noms, cognoms i vides. Sí.
0: Jo, Eric, vaig anar jo crec que era el 2008 o... no vaig estar a Sarajevo, vaig estar a Mostar, perquè era un viatge a Croàcia, però anem a Bòsnia. Vam veure... Bueno, era terrorífic, perquè es veien edificis amb l'esquelet, es veien impactes encara. Tu has tornat a Sarajevo, no?
1: Sí, no? Durant aquests 30 anys he tornat. Primer, evidentment, vaig ser-hi com a reporter de l'Avui, després vaig tenir la gran sort, jo crec que això és únic, de poder ajudar en la reconstrucció d'una ciutat que vaig veure destruir gràcies als projectes del districte 11 de l'Ajuntament de Barcelona. Vam reconstruir la Vila Olímpica, que estava a la primera línia de front, i l'estadi de Zepra, que seria l'equivalent al nostre Palau Sant Jordi. Després hi he estat també quasi 8 anys com a delegat del govern de la Generalitat. Teníem l'oficina a Zagreb, però evidentment em tocava anar-hi gairebé cada 15 dies, estava a Sarajevo, o sigui que he mantingut aquesta relació, que a més ha tingut un colofó preciós, que va ser també el 6 d'abril, el dia de Sarajevo, doncs la ciutat va decidir otorgar-me el títol de ciutadà d'honor, i això... Imagina't, no? Jo sempre pensava que anava tancant cercles, però no els van tancar mai, no? I ara, en aquests moments, pues, clar, em toca representar Sarajevo al món, que és meravellós.
0: Imagina't. Com vau decidir anar tu i en Jordi a Sarajevo? Estàveu al Avui?
1: Sí, clar, jo tenia només 24 anys, però per mi era la Quarta Guerra, per tant, jo era el veterà allà.
0: Sí.
1: En aquell moment, imagina't. I en Jordi, de fet, ens estàvem, compartíem a tertúlies de bar a la Facultat de Ciències de la Informació, a Bellaterra, que era l'única facultat que teníem de periodisme en aquell moment.
0: Sí.
1: I ell era fotògraf de viatges, havia estat a l'Àsia, a l'Àfrica, i

0: deia, no, no, jo el que vull fer és ser periodista, reporter de guerra, i fer, fer fotografies, sobretot. I, bueno, em va preguntar si podia acompanyar-me. La veritat és que jo a la guerra de la independència de Croàcia, el 91, uns mesos abans, doncs ja m'havia costat molt això d'haver de buscar fons, entrevistar gent i fer fotos al mateix temps. La veritat és que fer de orquestra, això que feu ara molt,
1: sí,
0: perquè la precarietat és important. En aquell moment, la veritat, encara era més difícil perquè no teníem tampoc els mitjans tecnològics. No? Et passaves la meitat del dia buscant un telèfon amb línia internacional per poder parlar amb la redacció. Ara, clar, per fer aquest periodisme d'obrador, és veritat que s'havia de fer a més mans. I vaig dir, bueno, em sembla una bona idea. Vaig demanar al diari si li podíem fer un contracte de freelance, i sí. I es va animar a venir amb mi. La veritat és que en aquell moment hi havia poca premsa a Sarajevo, era al principi, a l'abril. De fet, la guerra a Bòsnia comença el 6 d'abril, oficialment, del 92. Aquí tothom estava pensant en els Jocs Olímpics, nosaltres estàvem en el nostre moment més eufòric i ells estaven a punt de viure el seu moment més tràgic i fosc. Però al principi vam dir, bueno, sembla que Sarajevo, encara que tothom diu que és la ciutat més multicultural, més multiètnica, més barrejada, aquí mai passarà res, així aquí el de la neteja ètnica, el genocidi a Sarajevo és impossible, sempre ens hem entès durant segles, no? I fins i tot els cascos blaus de les Nacions Unides van posar el seu quarter general a Sarajevo perquè sabien que era la ciutat més segura dels Balcans. Bueno, pues resulta que comencem a sentir que els primers incidents, i llavors decidim que ja avançar-nos i anem a explicar el proper front de guerra, i vam decidir que l'objectiu era Sarajevo, però des de Belgrat. I de fet hi vam anar només per 3 dies.
1: Ah, vam anar per pocs dies, en principi.
0: Sí, sí, anàvem per 3 dies, en principi. Fèiem base a Belgrat, i la idea era anar 3 dies a Sarajevo, fer les fotos, escriure els reportatges, i després tornar a Belgrat per enviar-los. Perquè, clar, no sabíem si la ciutat trobaríem comunicacions.
1: Ja vau tenir molts problemes a Belgrat, o no?
0: No, no, de veritat, per acreditar-nos no, i vam tenir la gran sort que vam poder agafar un avió. Té una història molt llarga, deixo que la descobriu al llibre, el Kikash. És un avió de càrrega que feia un pont aeri entre Belgrat i Sarajevo per evacuar refugiats ja, i vam poder agafar-lo en un viatge de tornada, o sigui, en un avió de càrrega 8, i vam poder pujar en aquest avió. Però pràcticament era l'últim vol, perquè quan vam arribar a nosaltres va començar uns bombardejos molt salvatges, i això volia dir que ja no teníem escapatòria, ja no podíem sortir, ja estàvem enmig del setge, i a partir d'aquí havíem d'improvisar. Sí, sí. Perquè això de sobreviure amb un setge no t'ensenyen a la facultat.
1: No, no, no, sens dubte. El dia que va morir el Jordi, això què devia ser?
0: El 17 de maig, el 92.
1: Semblava un dia tranquil, això ho expresses, no? Semblava un dia que, bueno, no havia de passar res, ja em sembla que hi havia una manifestació, veritat?
0: Va caure més de mig milió de busos, van caure.
1: Imagina't.
0: Durant tot el setge. Hi ha un 80% dels edificis de Sarajevo, alguns ara reconstruïts, però no tots, van patir danys per l'impacte dels obusos o dels franctiradors. Hi ha dies que hi ha 3 obusos, hi ha dies que el que més, jo crec que van caure 3.000. Clar, també era una estratègia de gota malaia, no sé com es diu, en quina expressió tindria en català per això, però gota malaia, i perquè es tractava de crear por, de crear desesperació, desànim, perquè la gent fugís de la ciutat, i per tant, com ha passat ara recentment al Nagorno-Karabaj, doncs, quan la ciutat es buidi, entrar amb les tropes, ocupar i ja està, sense bany de sang. Però els sarajevians són molt tossuts, són molt bons, molt resistents i resilients. Jo crec que la paraula resiliència la vaig aprendre el 92 a Sarajevo. I van resistir als genocides amb cultura. Mai s'havien escrit tants llibres, mai s'havien fet tantes pel·lícules, tantes exposicions, tantes obres de teatre com durant el setge. Amb teatres, evidentment, amb llum de les espelmes, sense vestuari, sense menjar, amb la gent, evidentment, amb unes condicions físiques deplorables, però sabent que les seves úniques armes, perquè a més estaven desarmats, l'única arma per resistir als agressors era amb cultura, i demostrant la seva aquesta resiliència. És que avui l'utilitzen molt bé, aquesta frase, aquest adjectiu abans no el teníem. En tot cas, sí, aquell dia, el dia del, que va matar el Jordi, justament, bueno, ja has vist que dubto quan dic matar, perquè de fet va ser un assassinat.
1: Sí, sí.
0: Perquè els periodistes eren objectius de guerra i m'ha costat durant molt de temps també acceptar que fos un assassinat. Jo sempre havia dit que era un accident, no? Però avui, bueno, ara, a mesura que vaig fent aquests bolos de presentar el llibre i de parlar amb gent i tal, no, això és un assassinat, ho has de dir pel seu nom. Bueno, doncs el dia de l'assassinat, justament el que anaven a cobrir és una petita manifestació en contra de la guerra, amb el setge allà en marxa, però havia, per tant, se suposava que era un dia molt tranquil. I aquella única explosió la vam sentir, jo no era amb ell perquè els fotògrafs feien la feina per la seva banda, i els redactors anàvem a fer entrevistes per, amb les nostres fonts per una altra banda, però la ciutat no és molt gran i vam sentir aquella explosió. I aquí, clar, tu no estàs preparat per això tampoc. Això sí que no t'ho ensenyen ni a la facultat, ni a casa, ni és una lliçó de vida que segur que molta gent que ens està escoltant l'ha tingut en circumstàncies, per malalties, per accidents o el que sigui. Sí. No hi ha res pitjor, i ja no dic de perdre fills. No?
1: Sí, sí, sí.
0: Però, clar, en aquestes circumstàncies, primer que penses, bueno, ens vam comprometre que tornaríem junts, i ara com ho fas perquè tornem junts, no? O sigui, no se'm va passar mai pel cap deixar el seu cos allà.
1: Brutal.
0: I bueno, les negociacions van ser llargues. El 17 de maig va ser l'assassinat, no van poder sortir fins al 21, 4 dies més tard.
1: Al llibre hi ha escenes molt, molt, molt, molt dures, com ara la visita a la morgue de l'hospital. Per reflectir això, reviure això, suposo que no li desitjo a ningú, i ho has fet.
0: Sí, també gràcies a testimoni dels companys, no? Santi Lyon, per exemple, que era el fotògraf en cap del grup, ens vam afegir amb aquest grup d'Associated Press. Ell va ser l'encarregat d'anar-lo a buscar a la morgue i també com a defensa seva, emocional, va estar fent fotos quasi forènsiques de la troballa, tant al lloc de l'explosió com després de quan vam saber que havien portat un cos d'un estranger que estava allà a la morgue. I bueno, ara faré una mica d'espoiler d'aquest capítol del llibre, però...
1: Poquet.
0: No, poquet. Clar, saber que el cos del Jordi va anar a parar al mateix lloc que ell havia fotografiat dos dies abans. Sí, posa una mica la pell de gallina, no?
1: Sí, sí.
0: I així va ser, però bueno, vull dir amb això que Jordi és un dels 155 periodistes caiguts a l'antiga Iugoslàvia i és un dels 12.000 morts de Sarajevo. Vull dir, amb això tampoc érem especials.
1: Eric,
0: no érem ni superherois, ni teníem superpoders, ni teníem més protecció que qualsevol ciutadà de Sarajevo.
1: Tu tenies aquella època 24 anys, eres un periodista jo llançat, i dic, vinga, jo em vaig cap allà, però tu quan estaves a Sarajevo, amb aquell ambient... No preguntaves què nassos estic fent aquí. T'ho havies preguntat, tu?
0: Primer, és veritat que sí, érem impulsius i joves, però no eixelebrats. Sabíem perfectament a què ens estàvem jugant. És a dir, ahir Sonsena, algú pot dir que va ser un suïcida, no.
1: No.
0: Sonsena sabia quins eren els límits de portar un Fórmula 1 i a vegades passen accidents, no? I en el cas del Jordi encara és més exagerat, per ell era el seu primer conflicte i per tant va prendre molt ràpid els companys, els més veterans, i era el que més mesures de seguretat adoptava en cada moment. Per tant, aquestes coses passen, i més si algú et vol matar, bueno, el que va aconseguir, i més en una ciutat assetjada, no? Amb franctiradors que estan tan a prop que reconeixen a les seves víctimes. En el nostre cas, evidentment, no ens podíem conèixer, però podíem veure si érem reporters o no érem reporters gràfics. No? Sí, per tant, home, has de tenir un cert nivell d'atreviment, diguem-ne, de valentia per ficar-te en aquestes situacions, sí. Un nivell d'improvisació molt alt, també. Que arriba un moment que tu saps que el teu nivell d'adrenalina no el pots suportar durant més de 3 setmanes i mitja, això està científicament comprovat, i que a partir de la 4ª setmana comences a ja no ser objectiu, si és que existeix l'objectivitat, l'objectivitat entesa com processada per un mateix, per tant, però jo crec que sempre som subjectius. Aquest és un altre debat. Tu saps que arriba un moment en què has de sortir si vols continuar fent la feina periodista, o altres companys que han agafat les armes directament. però òbviament el que ens motivava era ser la veu de les víctimes, i de fet així ens ho van expressar ells mateixos. També ho has llegit, en un moment en què Senada Creso, que era la portaveu del govern en aquell moment, ens diu, sisplau, no marxeu, perquè si vosaltres marxeu aquí hi haurà una massacre. I això ens ho vam prendre seriosament, però és veritat que això es va explicant. Bueno, vam tenir moltíssims dubtes, en un moment que no sabíem si marxar o quedar-nos, perquè realment des de dins de la ciutat no es podia treballar perquè no hi havia línies de telèfon en connexió internacional. Fins que la sort, digue-li com vulguis, o la divinitat, ens va posar un telèfon satèl·lit enmig d'un pàrquing, juntament amb la Hannah, pobra, que el seu equip de televisió britànic la va abandonar a una noia musulmana al quartier general serbi. Que dius, vaja, no? També és una mica... Això sí que és una imprudència. Això sí. No anar a Sarajevo a explicar...
1: Sí, sí.
0: Què els està passant en aquests ciutadans.
1: No, i a vegades ens podem imaginar... Dir, no, bueno, els periodistes no els hi faran res. Perquè pel que sigui, però clar, estem parlant de gent, bueno, el món, la guerra converteix a la gent i els soldats en, bueno, que no miren prim, i això sí, complicat. No, i entre que van borratxos i el que sigui, no? I que van beguts, i tot plegat, no?
0: Sí, això també, evidentment, per ser franctirador o per ser un nano de 17 anys amb un checkpoint, amb un control, apuntant-te sense el fiador al gallet, s'ha de ser també molt valent, eh? I molts d'ells, doncs, que no volien anar a la guerra, però que els obligaven, i moltes vegades tenien un tio a darrere apuntant amb una pistola si no feien el que els deien. Pues també moltes vegades s'havien de drogar o beure o fumar. Però també t'haig de dir que nosaltres érem els testimonis incòmodes, els testimonis eliminats, perquè al final nosaltres estàvem documentant els crims de guerra. I a diferència del que passa avui dia, tornant al que deies al principi, no? I per això desmemòria, perquè a més és, vam dir mai més tantes vegades, hem dit mai més, vam dir després de Sarajevo, vam dir mai més després de Sarajevo, hem dit mai més després de... Síria, hem dit mai més, no parem de dir mai més, i resulta que ara el senyor Netanyahu, el senyor Putin, i especialment el senyor Trump, estan cometent crims de guerra, estan cometent genocidi, però què han fet ells? Primer, evidentment, premsa no deixa anar enlloc. Això ho estem veient a Gaza, ho estem veient també al front d'Ucraïna, i ho vam veure en el seu moment. Bueno, a Síria potser encara en vam poder cobrir d'alguna manera. Hi ha a l'Iran, hi ha un silenci informatiu bestial. Bueno, doncs aquests senyors, a més de no deixar que ningú vagi sobre el terreny a recollir les proves dels seus crims de guerra, a sobre, prèviament, s'han carregat tots els tribunals internacionals. De fet, s'han carregat la legalitat internacional. Vam passar d'un món bipolar al món multilateral, i ara estem passant a l'era de la impunitat. A més, creada pels genocides. Això, on s'has vist? O sigui, és impensable. O sigui, el millor guionista no hagués pogut escriure un guió tan pervers com aquest. I molt menys que els fills de l'Holocaust estiguin cometent un genocidi a Palestina.
1: Imagina't.
0: Això és una brutalitat impensable que s'escapa a qualsevol enteniment humà.
1: És
0: i estem vivint, i ho vam veure a Sarajevo a petita escala, ho vam veure també, evidentment, després de la Segona Guerra Mundial, i què hem après?
1: Res. Absolutament res. Desmemòria letal, que el presentarà l'Eric Hauke aquest dijous, aquí a la Grobotiga La Paratència, a 8:15, i com ens ha dit, amb gent bosniana, que va estar acollida aquí a Catalunya i al nostre poble, a Parets del Vallès, i al voltant. Escolta, gràcies pel llibre, felicitats pel llibre, però jo crec que això, a més amb fotografies d'en Jordi, sí o no?
0: Sí, tal qual, són crues, no es van poder editar, no existia el Photoshop en aquella època.
1: No.
0: Són rodets que van arribar dins de les càmeres que ell portava penjades al coll. Sí.
1: Una abraçada, Eric, i ens veiem dijous.
0: Així espero, i moltíssimes gràcies per aquesta estona.
1: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
2: 012, la millor resposta.
3: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
4: Doncs ja ho tens clar. Informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
3: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
5: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: on pots anar si pateixes violència masclista o coneixes algú que en pateixi. A la policia local, al 93573-7300. Al SIAT, de Drets Socials, al 93 també 573-7300, a l'avinguda Lluís Companys, 19 primera. O al CAP, a l'avinguda Catalunya 127, al 93-562-1689. O també al Punt Lila, al casal de joves de Cal Jardiner, al 691-36-76-64. Parets del Vallès vol garantir la prevenció i detecció de les violències masclistes. Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Dissabte, 6 de juny, a les 6 de la tarda, a la llibreria Anònims de Granollers es presenta Estiu del 37, un llibre publicat per l'editorial valenciana L'Encobert, que es centra en una maleta amb 13 carrets de fotos de la guerra civil i una història d'amor trencada pel feixisme. Júlia i Arturo viuen l'amor a Xiva, a València, on es refugien dels horrors de la guerra. Ho faran acompanyats d'una càmera de fotos amb la que immortalitzaran l'últim estiu en el qual van ser feliços. Per parlar-nos del llibre tenim a José Alberto López Camarillas, que ha estat l'investigador d'aquest llibre. Ell és professor de Llengua i Literatura a Instituts Públics de València. Aquí saludem. Què tal, José?
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Mira, bé, de vaga indefinida.
0: De vaga indefinida, també a València, perquè estem seguint i sabem aquí a Catalunya s'està fent, però vosaltres també esteu.
1: Sí, sí, no, aquí de fet és indefinida. No estem anant cap dia a treballar a les aules, estem tractant d'ensenyar la gent i els nostres alumnes al carrer.
0: Déu-n'hi-do la situació. Parlem del llibre, què et sembla? Com va sorgir aquesta proposta i aquest projecte de llibre, que ja està plasmat?
1: Bé, la majoria d'aquest tipus de llibres ixen de la iniciativa de les famílies, de les víctimes. Uh-huh. Nosaltres, a L'Encobert, treballem prou la memòria democràtica a partir d'objectes memòria que es donen les famílies, i al voltant d'aquests objectes fem una reconstrucció de la biografia dels personatges, investiguem els arxius i reconstruïm, no?, la seva vida, què passa en ells, desmuntem sobretot el relat oficial del franquisme, i en aquest cas el llibre va néixer al voltant de la publicació de les cartes de la memòria, que eren al voltant d'un centenar de cartes de comiat d'assassinats i assassinades pel franquisme, que les seues famílies volgueren fer-los un homenatge contant la seva vida, publicant la carta que van fer de comiat i sanar ferides contestant-los 80 anys després, que s'hagueren volgut dir aquestes famílies perduts. Uh-huh. Una d'aquestes famílies, la família Lodeiro, la filla i la neta d'Arturo Lodeiro, que era un anarquista de la CNT i de la FAI, ens va dir que guardaven una caixa entre xerrodets fotogràfics i algunes fotografies inèdites que saben que el iaio va fer durant la guerra, però que no s'havien atrevit a revelar. Les havien conservades, però no les havien revelat. Uh-huh. I sembla el guió d'una pel·lícula, però a partir d'ahí començarem a investigar i trobaren no una, sinó diferents històries prou interessants.
0: És una història més, però una història ben curiosa i amb un final molt tràgic.
1: Sí, bé, la història acaba en l'assassinat, sí, d'Arturo Lodeiro. Uh-huh. De fet, Arturo Lodeiro va ser, no, la cara visible d'un dels judicis que el franquisme vulgui utilitzar per a justificar la seva repressió. Fins i tot hem trobat una fotografia d'Arturo en el setmana de 1940, com, ostres, si fos un criminal que l'únic que havia defensat era la vida de les persones treballadores en un moment de guerra, com el que van patir.
0: El llibre, allà heu revelat
2: una part de les fotos, lògicament no totes, però una part destacada, i tu has buscat informació sobre ell, lògicament a través de les cartes de la família, i suposo que sumaris, etc etc. Has trobat molta informació, o què?
1: Sí, t'he de dir que ha sigut un treball de quasi 3 anys, a arxius. Només te diré una cosa, he trobat informació fins i tot a arxius de Moscou.
2: Carai.
1: Va, i bé, pues, he trobat la història d'amor d'Arturo i de Julia, però he trobat també que Arturo va ser una bona persona, que salva la vida a molta gent, fins i tot gent que no pensava igual que ell. Hem aconseguit que la família d'Arturo Lodeiro se reconcilie quasi 90 anys després, perquè pensar en, bueno, una part de la família d'Arturo Lodeiro era conservadora i se pensava que havien abandonat al seu fill i al seu germà. Hem pogut demostrar que no només no el van abandonar, sinó que patinen també conseqüències. El germà d'Arturo Lodeiro, un militar del bàndol franquista ben posicionat, el germà d'Arturo va ser un dels primers militars franquistes que va denunciar el propi règim franquista per fer tortures als presoners republicans i obligar-los a firmar falses confessions. No només al seu germà, sinó a la resta. Aquesta denúncia és, creiem, que el primer document d'aquest estil trobat a l'estat espanyol. Va ser l'any 1939 quan presenta aquesta denúncia. I és una prova prou important perquè se sabia que la policia franquista torturava i obligava a firmar falses confessions, però ho sabien pels testimonis de supervivents republicans. En aquest cas és un franquista que fins i tot amenaça en dir-li-ho a Franco. Suposo que de manera innocent pensava que Franco no sabia el que s'estava fent.
2: Déu-n'hi-do.
1: I a part, a nivell historiogràfic és prou important.
2: Doncs sí, que un mateix franquista ho digui, no?
1: Sí.
2: Ho reconegui, en aquest cas.
1: I després està la història d'amor, que és prou interessant i que se veu reflectida a les fotografies, que jo anime la gent a que la conega, perquè és prou bonica. Al final tot se resume en el títol del llibre, l'estiu del 37. L'estiu de l'amor, l'estiu de la revolució i l'últim estiu en què molta gent va poder ser feliç. Després ja va vindre la barbàrie, la separació de les famílies, i és ahí on apareix també Catalunya, Granollers.
2: Sí, va venir Granollers. La raó va ser perquè tenia un germà aquí.
1: Sí, un germà d'Arturo, un altre germà, era un aviador republicà que estava a Granollers, i de fet tenim fotografies superinteressants dies abans del fatídic bombardeig de maig del 38.
2: Correcte.
1: De fet, un dels malsons recurrents que va tindre Julia fins que va faltar era el matí d'aquest bombardeig. Ella encara recorda terriblement com havia iniciat al carrer i quan volgueren tornar on s'allotjaven va haver d'esquivar els cadàvers de xiquets i de dones que estaven fent cua al mercat.
2: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I a més, ahir es va rememorar una altra vegada, un any més. Era un 31 de maig de l'any 38, en aquest cas, que es va produir. Hi ha fotos molt interessants de Granollers. Crec que són als afores de Granollers, veritat, que hi ha diverses fotos que es fan ells?
1: Sí, les que més se poden reconèixer són les que estan, no?, a les rodalies. Se veu
2: una estació de tren.
1: Oi? Sí, el que queda de l'església.
2: Sí.
1: Se sent també, crec que és el pont que travessa el Congost, parlo de memòria,
2: correcte,
1: no?
2: Correcte, correcte.
1: I bé, sobretot a mi a nivell personal, la que més m'impacta és, ja te dic, a les afores de Granollers, els dos germans Lodeiro somrient junts. És l'última fotografia que se van fer junts.
2: Sí.
1: De fet, el germà d'Arturo també patís repressió, acaba en un camp de concentració a França, torna a Espanya per a intentar acomiadar-se'n del seu germà, que havia dit que l'últim desig era poder abraçar el seu germà, i sabem ara que aquesta fotografia la tingui a la butxaca fins a l'últim dia, recordant sempre el germà i l'última volta que era poder abraçar-lo i somriure.
2: El van afusellar al cementiri de l'Est el 1940, el mateix dia del seu casament amb Júlia per poders, un casament per poders, a la presó, no van poder ni veure's com a marit i dona i muller, i després de passar, atenció, pel camp de concentració de Batera, que va tenir molta mala fama.
1: Bé, això és una errada que s'ha reproduït els últims anys i que desmuntem. No lo de la boda, sinó lo del camp de concentració.
2: Val.
1: Arturo, quan acaba la Guerra Civil, com tants republicans, tracta de fugir per Alacant, acaba en el port,
2: sí,
1: esperant un vaixell que mai arriba, passa al Campo de los Almendros,
2: sí,
1: que està en Alacant, i moltíssima gent del Campo de los Almendros passa al Batera. Per això se va generalitzar.
2: Però
1: Arturo no passa... Ah. No, passa al d'Alacant.
2: Val.
1: Que, de fet, és una altra història curiosa que desmuntem, perquè hem demostrat en una forense i, bueno, una sèrie de proves pericials que Arturo falsifica el seu full de llibertat i va eixir per la porta caminant.
2: Ostres.
1: Per escapar-se del camp de concentració d'Alacant. Va utilitzar, pues això, una sèrie de falsificacions. I com mos salta l'alarma? Perquè, clar, quan eixies del camp de concentració havies de presentar-te a un lloc per comprovar que no tingués antecedents.
2: Sí.
1: Ell se suposa que de camí a Madrid passa per Coca, Segovia. Si mireu el mapa, no és el camí més lògic.
2: Mm-hmm.
1: Qui era de Coca? L'exnòvia d'Arturo,
2: vale,
1: abans de la guerra.
2: Vale.
1: Ell coneixia un guàrdia civil que estava sempre de baixa, que era un interí de segona classe, i se va fer passar per ell, va falsificar que ell era comandant del puesto, però bé, l'hem enxampat anys després a Arturo, que també no fa una mica de 5 cèntims de com era este personatge d'especial.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. De la CNT i de la FAI, podíem dir que era un militant d'aquests fervorosos?
1: Bé, no sé si gastar el terme fervorosos, però sí que podem dir que no era un militant oportunista d'última hora.
2: Val.
1: Com a mínim tenim documentada la seva militància a l'any 31.
2: Uh-huh.
1: Això també és una cosa prou destacable, perquè n'hi ha molta gent que sabem que el 36-37 agarraren carnet,
2: sí,
1: revolucionaris per a, pues això, el que podeu imaginar. Arturo no. Arturo és una persona que quan arranca la Guerra Civil estava ja detingut a presó per participar en una vaga, la vaga de la construcció de Madrid, junt amb Cipriano Mera.
2: Uh-huh.
1: I una de les coses que podem resoldre al llibre és el paper que feia Arturo a Xiva i al País Valencià.
2: Uh-huh.
1: Al final, la hipòtesi que llancem i que pràcticament demostrem, tot i que no m'agrada dir del tot, perquè no us faltaria alguna prova més, és que Arturo es fa d'espia a nivell intern de la pròpia CNT.
2: Uh-huh.
1: Ell és enviat a Xiva per a investigar una sèrie d'assassinats i detencions a militars anarquistes per part de l'Ajuntament Socialista.
2: Vale.
1: Per això té aquest material, les fotografies que fa són, pues això, per cobrir-se, no? Però el material que té, una detenció que li fan també dins de Xiva i una sèrie de proves, que quan llegeu el llibre entendreu, o si veniu a la presentació ho explicaré,
2: uh-huh,
1: pràcticament donen a entendre que Arturo tenia una missió de la seva organització.
2: Uh-huh. És ben curiós, que a aquella època no tothom tenia càmera de fotos, no és com ara que tothom pot fer fotos, i ell anava amb la càmera de fotos sempre.
1: No és que no tothom tingui la càmera de fotos, ell portava dos, és que a banda en aquesta data estava prohibit, sense permís.
2: Uh-huh.
1: Tot el material fotogràfic quedava requisat per a fins militars i propagandístics.
2: Uh-huh.
1: Arturo no tenia aquest permís, almenys de manera oficial. Llavors, això és una de les pistes que seguim.
2: Uh-huh.
1: Des de, te parlo de memòria, octubre o novembre del 36... la Junta de Defensa ho aclarís.
2: Uh-huh.
1: I el mateix passa en els cotxes que gasta Arturo.
2: Uh-huh.
1: Perquè vos feu una idea, el permís era un cotxe cada 800 soldats. Arturo en portava dos esportius, requisats al mateix marquès del barri de Salamanca, i damunt portava un xofer. Això demostra que tenia un permís oficial.
2: Sí, sí.
1: De la seva organització, òbviament.
2: les fotos les veu poder... Estaven en bon estat. Les veu poder digitalitzar sense problemes o què?
1: Ara és un miracle like. Sí. Perquè després de més de 80 anys...
2: Imagina't.
1: Fotografies analògiques... No confiàvem en poder recuperar-les. Pràcticament les hem recuperat quasi totes. Uh-huh. Tenim al voltant de 700 fotografies. No totes són d'eixos 13 rodets. La majoria sí. Però sí que estan... Hem pogut fer un treball bo ahir, estic prou orgullós, i la qualitat és molt bona, que això també es fa pensar que el material l'havia obtingut d'una manera oficial. Uh-huh. Són carrets de, sobretot, de marques alemanyes i italianes, uh-huh. i bé, material requisat, òbviament. Probablement la batalla de Guadalajara, on ell participa en la primera victòria contra el feixisme.
2: Uh-huh. Curiós aquests carrets, que diu que van viatjar en una maleta, que va viatjar des de València, Alacant, Madrid, Brasil, Madrid, fins a arribar a Barcelona, oi? On seguia conservant la família.
1: Sí, no, la família Lodeiro, que ja és família meva també.
2: Que també vindrà a Granollers, oi, em sembla?
1: Sí, òbviament, òbviament. Uh-huh. Tenim moltes ganes d'abraçar-nos personalment. La família Lodeiro, que ha participat activament en aquesta investigació, viu a Barcelona des de fa dècades. Uh-huh. I anirà el dissabte.
2: Molt bé. Escolta, doncs no us perdeu aquesta presentació d'aquest llibre dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda a la llibreria Anònims de Granollers, on es presenta Estiu del 37. Ens n'ha parlat en José Alberto López Camarillas, que ha estat l'investigador d'aquest llibre. Molta sort amb tot, tant com a les vagues que esteu fent aquí a València com al llibre. I ja sabeu, dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda a l'Anònims. José,
1: moltíssimes gràcies.
2: Que vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Merci.
1: Adéu. Salut, adéu.
2: Merci per tot.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
3: Confirmat. M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
2: Benvinguts en aquest cas, avui parlant d'handbol. Després hem passat ronda amb molts entrenadors de sèniors de Parets i faltava l'handbol Parets, que va salvar la categoria, finalment. José Herrero, què tal?
7: Què tal? Bon dia.
2: Bueno, es va aconseguir una cosa que ho vam parlar quan faltaven poques setmanes, de ostres, que la cosa estava complicada. No perdíem l'esperança, però es va enganxar un moment complicat i sobretot amb els rivals que hi havia i tot plegat, però l'equip se n'ha sortit.
7: Sí, vam tenir un moment delicat, més que res també per el calendari i els rivals que teníem. També els dos equips que estaven, tres equips que estaven per la part nostra, que estaven jugant la classificació o aquesta última posició de descens, estaven apretats molt.
2: Sumaven moltes
7: victòries. Molt, que era Mataró, Sant Martí, Sant Vicenç, inclús Sabadell també estava per allà. Uh-huh. Estaven sumant ja no només partits, sinó els duels directes. No? La segona volta van perdre contra tots quatre. Clar, això complicava molt la vida, i a més amb el calendari final que teníem. Jo crec que al final l'hem tret bastant bé. Jo crec que el partit més perillós sí que era, comptant que a la pista del Ribes era quasi impossible guanyar, perquè és un equip que va acabar molt bé la Lliga. Valdoreig era la pista més difícil que tenien, i al final ho van poder treure d'un gol, però ho van poder treure.
2: Allà va ser clau, no?
7: Sí, sí.
2: Perquè era ells ho tenien ganes, també.
7: Sí, el Valdoreix va competir, o sigui, va acabar el partit, va guanyant de un i, hòstia, no estaven contents. No sé, no es jugaven res, era l'últim partit de casa amb ells, o sigui, però no es jugaven res, però no estaven contents. O sigui, ells volien guanyar, o sigui, van competir per guanyar.
2: Molt irregular aquesta temporada, a què és degut, tu creus?
7: Bueno, jo crec que part de culpa és meva, com a entrenador, perquè el treball no ha sigut continu, no ha sigut bo, al final, crec. Sí que hem patit lesions i que al final es noten, perquè es noten a nivell d'entrenament, sobretot, i a nivell competitiu. O sigui, perquè si al final has de jugar posicions marmades perquè tens els dos jugadors d'aquesta posició lesionats i has de posar un altre que no ha jugat mai i coses d'aquestes, ho notes bastant. Però sí que jo crec que hem baixat una mica el nivell d'entrenament, el nivell d'intensitat d'entrenament, i al final es nota, perquè segons com pots entrenar, pots competir.
2: Home, ja sé que tots els equips tenen baixes al llarg de la temporada, però vosaltres us han afectat bastant, no?
7: Sí, sí, sí. Això està clar, ho tinc clar. Però que és el que tu dius també, o sigui, tots els equips tenen baixes. Sí. Vull dir, tots els equips tenen lesions.
2: Però, per exemple, l'Àngel, que és un tio que en defensa molt bé, i després hi ha hagut una sèrie de veterans que també s'han lesionat molt, no?
7: Sí, a part de durant la temporada també tenim les de que ja no han començat i que han estat tot l'any de recuperació, que són l'Àngel, Lluís, que evidentment són jugadors que es noten bastant.
2: Algun jugador nou que tenia que venir que no va poder venir al final no va jugar gaire.
7: Oi? O sigui, no va jugar gaire, no va participar, no va poder adaptar-se, sí. I acabar competint. Tot això ho notes, no? Però jo crec que, evidentment, si al final aquest últim mes hem aconseguit donar una intensitat a l'entrenament, 5 setmanes, que hem estat molt bé, doncs al final hem guanyat 4 dels 5 últims partits. Jo crec que sí que aquí, com a entrenador, tinc una mica de culpa i és una cosa que hem de cara a la temporada vinent hem de corregir bastant.
2: Perquè en José continua.
7: Sí, continua un any més.
2: Un any més vols continuar? T'havies plantejat, potser, dir, ostres, deixar una mica de banda l'handbol, potser?
7: Bueno, no l'handbol, perquè jo, amb l'edat que tinc, ja em queden pocs anys d'estar pista i vull, tinc ganes encara d'estar pista. I vull competir, m'agrada molt. O sigui, jo vull estar a pista, no vull estar de directiu, de director tècnic, de coses d'aquestes que no. A mi m'agrada estar a pista, no?, tots els dies. Aleshores sí que m'havia plantejat deixar el primer equip, però no deixar l'handbol.
2: Uh-huh. També ha sigut un grup bastant igualat, excepte... Clar, sempre ens podem trobar, no?, equips molt fluixos, però és que aquest any hi havia el Vilanova que... No era un equip per restar aquesta categoria, està clar. Molt més fluix, no? Inclús semblava de segona catalana, eh?
7: Sí, era un equip que va baixar de categoria, es va quedar aquesta categoria i ells mateixos ja sabien que no era la seva. I és un any que han aprofitat bastant bé, per lo que els comentaris que feien, han aprofitat bastant bé de cara a l'any vinent. I, hòstia, és un equip que ha competit, evidentment no
2: ha competit. Li ha costat molt,
7: però que ha estat allà. I de cara a l'any vinent jo crec que li servirà, perquè a més manté tot el grup, eren sempre les convocatòries, quasi sempre eren 16 jugadors, o sigui que no era mancança de jugadors ni molt menys. O sigui, jo crec que ells, tenint en compte que ja sabien el que passaria, jo crec que han aprofitat l'any. Després la resta...
2: Les Franqueses i la Garriga també estaven...
7: Sí, les Franqueses i la Garriga doncs, eren equips que estaven malament, però és que al final nosaltres vam perdre contra les Franqueses.
2: Sí,
7: O sigui que...
2: I la Garriga veu patir.
7: Per això. I la resta, doncs, clar, és que el Mataró ha baixat amb 15 partits guanyats. És que és una categoria que dius... I nosaltres ens hem salvat la categoria amb 15 partits guanyats i no hem empatat.
2: Sí.
7: O sigui que al final és una categoria que a mi m'agrada, que ara mateix per al nostre club està bastant bé perquè és competitiva. Pots començar a treballar amb jugadors joves i posar-los a competir i s'adapten i ho fan bé. Nosaltres tenim a l'equip tenim bastants jugadors com a exemple i jo crec que ara mateix és una de les bones categories per nosaltres. Fa 3 temporades van pujar a Lliga Or. Vam competir, vam estar bé, però al final és que perds quasi tots els partits, no vam perdre quasi tots, d'un, de dos, de tres, sí, estàs competint, però acabes perdent tots els partits, això, al final el club i tot això ho nota bastant.
2: Sí, per exemple, em sembla que de la Lliga d'Or aquest any han baixat, que no sé si els tindrem, la Seia Bonanova, em sembla, oi?
7: Si no recordo malament...
2: I l'Espanyol, també, em sembla.
7: No, la Seia Bonanova continua, sí? Però l'Espanyol em sembla que desapareix.
2: Ah, vale.
7: L'Espanyol desapareix. Ha baixat Polinyà...
2: Polinyà, vale.
7: Cornellà,
2: sí.
7: i ara no me'n recordo l'altre. Sí, sí. Baixaven tres, perquè pujan tres, ara no me'n recordo l'altre.
2: Pot ser que els tinguem?
7: Sí, sí, estem segur, perquè segur. La plata és grup únic, sí, sí. I el tenim segur.
2: I que ens pugen, qui ens pujarà?
7: Es puja BCN Sant Fos, sí. Que té un bon equip, ha fet bon equip.
2: Sí.
7: Castelldefels.
2: I algun equip més.
7: Sí, quatre equips, però és que ara mateix, de veritat, l'últim no me'n recordo.
2: Bueno, l'important és el teu equip. Què? Com ho tens, la plantilla? Es queden la majoria o què?
7: Sí, es queda el 80% de la plantilla. Això és important per nosaltres. Perquè, bueno, són jugadors, n'hi ha jugadors importants de parets de tota la vida, que aquests va bé que continuïn, perquè el relleu encara no està, encara no està. És una de les coses que estem treballant amb el club, però encara no està.
2: Costa això de, sí. De tenir una línia de jugadors i sobretot que puguin jugar aquesta categoria, no?
7: Sí. Bueno, ja et dic que la categoria és bona per això. O sigui, sabés aquest any amb els dos germans, que a més han acabat la competició molt bé, el Joel i l'Eric.
2: Continuen els dos?
7: Sí, continuen els dos. Sí. Evidentment, són jugadors, seran els jugadors del primer equip. Jo crec que els jugadors claus del primer equip en el futur, segur. El Gorka també s'ha adaptat molt bé i ha competit molt bé, un nano de 18 anys, i també continua. El Beni, també un jugador que va venir del Granollers, del juvenil C de Granollers, i teníem dubtes i tal, també és un jugador, un nano que ha competit molt bé i s'ha adaptat molt bé a l'equip i continua i vol continuar. Clar, són jugadors d'aquest perfil, a més ara ja comencem a treballar amb gent del segon equip, de la mateixa edat de l'Eric i el Joel, que són de la mateixa promoció. Clar, són jugadors que han de començar...
2: El Grau...
7: El Grau, l'Adri, que és un pivot molt, molt gran, i un altre extrem, l'Opu, que són jugadors que han de començar a estar amb dinàmica del primer equip, perquè en un futur són ells els que han de treure l'equip endavant.
2: Clar que recuperes algun jugador d'aquests de tota
7: sí,
2: la vida,
7: mític.
2: No?
7: Sí, mític. Bueno,
2: es Macarro.
7: Es Macarro, perquè, clar, el Carlos va ser pare fa res, i, bueno, aquesta temporada vinent ho deixarà, no estarà. A l'extrema esquerra tenim ahir un problema, i, clar, al club n'hi ha extrema esquerra, n'hi ha els altres puestos que estan... Sí que no tenim tants jugadors, però extrems tenim. Mentre comencem a treballar amb ells, que són els jugadors que t'he dit, el Garau i l'Opo, doncs el Dani Macarro torna, vol ser extrem, i jo crec que és un jugador que amb perfil que pot jugar molt bé a l'extrem, i tindrem el Víctor Mateos,
2: sí.
7: i el Dani.
2: Ho ha fet bastant bé,
7: sí,
2: també.
7: Sí, molt bé, el Víctor també és un jugador molt important, i sobretot al final, final de temporada també, un jugador que estava molt fort en defensa, i ens ha ajudat molt, i amb un percentatge de gols, i d'errada és important, un jugador de 80-90%, un jugador que falla molt poc. Aleshores, recuperem el Dani aquí a l'extrem i comencem a treballar amb els altres dos nanos i juntament també amb el juvenil l'Aimar, que l'hem convocat dos o tres partits ja amb el primer equip, de començar a treballar amb ells amb l'extrem esquerre.
2: El Dani, després continua amb el Dani Ruiz... Tot...
7: Dani Ruiz, sí, el germà també torna, el Macarro.
2: Ah, vale.
7: Ha estat lesionat tot l'any, el van operar i està recuperant. Jo crec
2: el Luis i el Dani no tornen. Així,
7: sí, sí, vale. El Luis inclús tenia llicència, perquè, evidentment, per la recuperació l'ha fet per la moto esportiva.
2: L'Àngel, què? Es recupera?
7: L'Àngel està pendent, va fer la recuperació mica en mica, perquè, bueno, l'operació, evidentment, és una operació complicada. Però, bueno, té previsió de tornar al desembre, però, bueno, no tenim pressa, i tampoc ha de tindre, o sigui, s'ha de recuperar bé, s'ha de tornar en calma, però igual al gener ja el tenim per aquí, entrenant.
2: Incombustible al Jore.
7: Sí, el Jore l'han operat del braç, del bíceps.
2: Però vol continuar un any
7: més. Vol continuar un any més, i el bo és que a les dues setmanes de l'operació estava entrenant, i tu dius, però que no pots estar. O sigui, que...
2: Però el tio té ganes.
7: Sí, sí, és que el Jore és el Jore.
2: Ah, porteria què?
7: Porteria està el Joel, que ha acabat molt bé. El Pol, al final, es queda. Tenia possibilitats de marxar a un altre equip, de categoria superior i tal. I al final es queda, i recuperem el Medina, que porta 5 mesos, 4-5 mesos entrenant al segon equip, que feia anys que no jugava, i porta 4-5 mesos entrenant al segon equip.
2: Bé?
7: I està en nivell bé. Era un molt bon porter, i jo crec que tindrem una porteria en tres porters a molt bon nivell, perquè el Joel, jo crec que una de les coses que han guanyat tots aquests quatre partits és que el Joel ha tingut un percentatge molt important a la porteria. O sigui, ha jugat molt bé els últims quatre partits.
2: Amb tu estarà, qui estarà a la banqueta, amb tu?
7: Bueno, no sé si l'Eva marxa del club,
8: vale.
7: Dona un pas endavant.
8: No ho sabíem.
7: Dona un pas endavant i, bueno, marxa la Roca, porta un femení.
8: Molt bé.
7: I, bueno, jo crec que
8: home, és un pas important.
7: Sí, per a l'Eva, per a la progressió seva com a entrenadora, doncs ho havia de fer, més tard ho havia de fer. I ella vol continuar, però a veure com podem adaptar horaris i tot això. Bueno, adaptar horaris no, com es pot adaptar ella, perquè els horaris són els que són. I si no, bueno, ja mirarem, però en principi encara no...
8: No ho heu mirat.
7: No, no, no és una cosa que no...
8: Esteu ara encara entrant? Crec que fareu aviat el torneig 3x3 o 4x4?
7: El 4x4, sí, és diumenge aquest, diumenge no, el vinent, diumenge vinent, i, bueno, està bé per veure...
8: Tu també jugaràs, José, o què?
7: No, jo pitaré. Estic totalment...
8: Doncs m'han dit que estàs bé en forma, ara.
7: Sí, home, perdo molts quilos i estic... Però no estic per jugar, no, ni molt menys.
8: Però poden jugar totes les edats, que ho sàpiguen.
7: Sí, juguen els pares, els pares fan equips del 4x4, i inclús... Bé, el Jorge ha fet el seu equip amb jugadors mítics, com l'Ivan Peralta,
8: Carai.
7: José Plaza, l'Isidre...
8: Hombre, val la pena, doncs.
7: El Puente, o sigui, sí, sí. N'hi ha jugadors, o sigui, que ojito, eh?
8: Que poca broma.
7: Sí.
8: Bé, i el planning, què és? Començar finals d'agost?
7: Sí, a final de l'última setmana d'agost, el més segur que serà començar. Ara estem acabant entrenaments, una mica fent dos entrenaments a la setmana, un de lliure, que facin el que vulguin, i l'altre sí que entrenen bé, perquè... S'està incorporant gent per provar, jugadors per provar, i clar, les hem de veure, no? Perquè a vegades tens la referència que és el jugador tal d'aquest equip. I no te'n recordes, no tens referències, i en comptes de dir...
8: No vols veure.
7: Evidentment, sí, bé, jo no vull enganyar a ningú, no vull... Perquè vingui un jugador de dir-li que jugarà, que no sé què, i al final no, que no doni el perfil i no complirà la meva paraula. No? Si
8: és... De quan vols fer la plantilla, més o menys, de jugadors?
7: Bueno, al final, jo crec que hem d'estar entre 19 i 20. Si tenim 3 porters, 21, doncs està bé.
8: 21.
7: Però tampoc masses, però que és que mira aquest any.
8: Masses, o sigui, no, perquè després...
7: Ja, però teníem 22 aquest any.
8: Val, se'ls relacionava
7: molt. I al final
8: molt.
7: Hem acabat jugant partits amb 13. O sigui... Ah,
8: és una categoria dura, en
7: sí, aquest sentit. Sí, per això, per
8: sí.
7: O sigui, però com tenim també el tema del segon equip i n'hi ha jugadors en edat júnior que tenen doble llicència, aleshores no em preocupa tant. Ara sí que intentarem fer bé el de treballar bé amb el segon equip.
8: Bé, aquest any, el segon equip, bueno...
7: Sí, bueno, porta un parell d'anys que no està treballant malament, vale? El que passa que sí hem d'immediatament incorporar gent jove perquè si és un equip que ha de tenir... Són nanos que ha de començar a competir en edat sènior i han de tindre minuts. O sigui, sí,
8: està clar.
7: Perquè potser a dalt sí que no es tindran, però a sota sí que es tindran. Aleshores, no es tracta ni tant de que tenint jugadors a dalt que estiguin a edat júnior juguin a baix, sinó que els jugadors que estan a edat júnior a baix que tinguin molts minuts.
8: Ah, perquè la competició suposo que començareu a finals de setembre, no? Sempre
7: sí.
8: Es comença tard.
7: Sí, sí, sí, sí. Comencem, si no és l'última de setembre, el primer d'octubre.
8: Per vist d'octubre. Fareu sempre el torneig d'aquí, em sembla que sempre feu.
7: Sí, a la diada sempre es fa el torneig de parets, sí. I bueno, hem de mirar l'estaix d'aquest any, a veure...
8: A fer un stage.
7: Sí, sempre ho fem. A veure com està.
8: Andorra? Ja veurem, no?
7: Ja veurem, és que no. Encara no l'he mirat, la veritat. Normalment sempre ho mirem abans i ja ho tenim una mica tancat, però aquell any, evidentment, amb la situació de una mica neguitosa del tema de la categoria, no hem mirat res. Aleshores, comencem a mirar totes aquestes coses, tanquem l'equip, o sigui, l'equip s'ha de tancar abans de Sant Joan, tanquem l'equip i comencem a atacar aquestes coses també.
8: José, doncs, un any més aquí, encantat, com sempre, d'estar aquí, perquè ja fa temps que ens coneixem aquí a la ràdio. I encantat que un any més estigués aquí amb el Club Pau Parets.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts, benvingudes al nostre espai Parlem de Salut, que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària del CAP Parets, del Centre d'Assistència Primària del nostre municipi, i cada mes parlem d'un tema molt interessant. Avui el tema que ens ocuparà els pròxims minuts és molt interessant, potser poc conegut, sobretot per als que potser no han participat, però sí que altres persones que estan endinsades en aquest món el coneixen, i per això tenim també als nostres estudis avui una persona participant perquè ens expliqui la seva experiència. Ens referim al programa Pacient Expert. En aquest cas, en diabetis tipus 2. El programa Pacient Expert a Catalunya té com a objectiu

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
0: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
1: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
0: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
0: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
0: Que no ens enredin.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Va tot bé?
4: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
3: Això és violència masclista.
5: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
7: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
8: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Parets ha aprofitat el període d'estiu, quan els centres educatius no tenen l'activitat habitual, per instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes de diversos equipaments escolars. Aquesta actuació té com a objectiu reduir el consum energètic dels edificis públics i avançar en l'implantació d'un model més sostenible basat en l'ús d'energies renovables. Les tasques d'instal·lació està previst que quedin finalitzades durant aquests propers dies perquè es puguin tenir doncs, ja instal·lades aquestes plaques fotovoltaiques. El 24 d'agost s'obriran les preinscripcions a les activitats per la gent gran del proper curs. Les preinscripcions es podran realitzar del 24 al 28 d'agost als casals municipals de gent gran o per WhatsApp al telèfon 691-367-695. Els casals municipals de gent gran de Parets ja tenen preparades doncs, les diverses activitats que proposaran durant el proper curs. Dilluns 24 d'agost, com dèiem, s'obriran les preinscripcions que es podran fer de dues maneres. Es podran fer de forma presencial, els mateixos casals de gent gran, Assoven, Canoms o Sant Jordi, o per WhatsApp al 691-367-695. Ja tens per preinscriure's fins al 28 d'agost. Les places s'adjudicaran entre l'1 i el 2 de setembre i les activitats començaran el 7 de setembre. Els casals de gent gran proposen tallers per a persones majors de 65 anys o jubilats majors de 60. Inclouen disciplines de tota mena, ioga, qigong, marxa nòrdica, tallers de memòria i benestar socioemocional, art visual o teatre, entre d'altres. També s'han programat diversos grups de trobada que fan activitats com ara puntes de coixí, petanca, pintura o country. Els tallers es duran a terme si hi ha un mínim de persones inscrites. Parets compta amb tres casals adreçats a les persones grans. Tot seguit destaquem el casal Sant Jordi, que està al carrer Galende, el casal Ganaoms al carrer Ponent i casal Assoven al carrer del Bruc.
0: Notícies.
1: Parets del Vallès va registrar durant el 2025 una mitjana de 37 persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, una xifra que equival a 1,96 beneficiaris per cada 1.000 habitants, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística i d'ESCAT i analitzades per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. Aquesta taxa se situa molt per sota de la mitjana comarcal, de 8,64 beneficiaris per cada 1.000 habitants. Amb una població de 19.000 habitants, Parets és un dels municipis del Vallès Oriental amb una menor cobertura de la prestació. Entre els municipis de dimensions similars, només Lliçà Vall presenta una taxa inferior. Les dades formen part del balanç de la renda garantida de ciutadania corresponent al 2025, un any en què el Vallès Oriental va registrar una reducció tant del nombre de prestacions com de persones beneficiàries. A la comarca es van abonar una mitjana de 1.835 prestacions. Malgrat aquesta disminució, la quantia mitjana de la prestació va augmentar lleugerament. L'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la reducció de la cobertura no implica necessàriament una disminució de la vulnerabilitat econòmica. En un context marcat per l'encariment de l'habitatge, la pobresa laboral i l'augment de les desigualtats socials, aquest descens també podria respondre a canvis en l'accés o en la configuració del sistema de prestacions socials. Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i 5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic, a través del joc, i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'ho respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21,50 € tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles. L'Ajuntament de Parets ha aprovat el projecte per renovar un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable del carrer Pere Castells, entre l'Avinguda Catalunya i el carrer Montseny. L'actuació compta amb un pressupost de 95,000 € i permetrà modernitzar una estructura que presenta canonades de ferro i PVC de petit diàmetre. Les obres consistiran en la substitució de 217 metres lineals de la canonada existent per una nova conducció d'alta densitat de 110 mil·límetres de diàmetre, amb una actuació que incrementarà la capacitat de transport d'aigua i millorarà la fiabilitat del servei. El projecte també inclou la renovació d'una vàlvula de comporta, la instal·lació d'una nova vàlvula de sectorització a tocar el carrer Montseny i la col·locació d'un nou hidrant connectat a la xarxa de distribució per reforçar el servei i millorar la resposta davant possibles emergències. A més, es reconnectaran les 17 escomeses existents al carrer a la nova canonada. Les obres comportaran l'obertura de rases a la vorera sud del carrer Pere Castells i una travessada al carrer Montseny, on la conducció quedarà protegida amb una beina. Un cop acabats els treballs, es reposarà el paviment afectat. Segons el projecte, l'actuació té com a objectiu garantir un millor cabal i una major pressió a la xarxa d'abastament alhora que optimitza la gestió del servei i reforça la seguretat de la infraestructura hidràulica del municipi. I del 22 al 30 d'agost se celebra la Festa Major de Granollers. Una ciutat que viurà una programació marcada per la competició entre colles, el pregó, les proves tradicionals i el concurs de rajolers. Entre reptes, cercaviles, concerts, proves tradicionals i desenes de propostes organitzades per les colles, la competició avançarà fins al concurs de rajolers i el veredicte final, que tornaran a decidir quin color s'imposa aquest any, o els blancs o els blaus. La programació combinarà els actes competitius entre les dues colles amb cercaviles, cultura popular, activitats infantils, propostes esportives, espectacles de foc, gastronomia i música en directe. Els blancs, com a vencedors en la darrera edició, seran els encarregats de desafiar els blaus durant la cerimònia d'inici. A partir d'aquí, les dues colles intentaran sumar punts en les diferents proves. La celebració mantindrà alguns dels seus actes més tradicionals, com l'estirada de corda, el llançament i la passada de rajoles, els correfocs, la traca de 1.000 metres, el castell de focs, la rossada popular, la diada castellera i les cercaviles. Paral·lelament, les colles desplegaran desenes d'activitats pròpies inspirades en els universos temàtics. La programació començarà dissabte 22 al matí amb una caminada dels blaus des de la porxada i una prova esportiva híbrida a la plaça de l'Església. La jornada també inclourà un esmorzar a la plaça de les Olles, al Vall del Colom de Granollers, un taller de castells amb els xics i una versió infantil de l'estirada de corda. L'aigua també tindrà protagonisme amb xops, una activitat organitzada pel Drac de Granollers. I els blancs despertaran la cuca a les 12 del migdia a la porxada i obriran simbòlicament l'aeroport blanc Amador Galí, amb un vermut i música en directe. A la tarda, la plaça Maluquer acollirà diferents activitats relacionades amb el córrer aigua, una gincana per a joves, i hi haurà també una proposta per als menors d'11 anys. La Mulassa visitarà el barri de sota el camí Ral en una cercavila que passarà per diversos carrers. I els blancs celebraran el correbars de l'elefant blanc i un sopar amb vestimenta blanca, mentre que els blaus organitzen una plantada i cercavila de bèsties a Can Trullàs. La primera nit es completarà amb activitats de nou Black Nassat, la festa que hi ha al sopar, al forat, volem dir, un concert de versions de Cicuta amb les PDTs a la porxada, l'after del Correbars a la plaça Pau Casals i les últimes sessions de l'Electropark. Diumenge començarà amb una sessió de ioga al parc del Torres de Villar i una cursa d'orientació. També hi haurà una pedalada solidària pels barris de Granollers. Els blaus celebraran una trobada de gegantons. Al matí incorporarà també Villes Catalanes, un vermut musical amb cul de sac i un pinxo pote musical de blancs a la plaça Folk i Torres. I no em vull despertar. El primer gran acte conjunt arribarà diumenge a 4:45, primer diumenge de festa major, amb el toc d'inici de la festa major. A les 5 a la plaça de la Corona serà el punt de partida de la cerimònia d'inici de festes. També hi haurà la nit de diumenge un correbars dels blaus amb música pels carrers del centre i un bingo musical. Com t'estic?

0: l'univers. El fet que fa els concerts, destacar a la plaça Perpinyà Eufòria o concurs que li cantin al cap a les 10. També hi haurà activitats diverses. En aquest cas, també concretament dissabte, amb concerts, com dèiem, concerts amb Cicuta i PDTs, també Electropark and Down the Rabbit Hole, l'After de Correbarça per Hard Blancs, i Electropark continua també al Parc Torres i Villar. S'enamoren de veritat. És un miracle. Diumenge hi haurà un bingo musical amb PD Tropical Test. Cada dia és més difícil, tu i jo. També continuem amb dilluns concert amb Siderland a la plaça de la Porxada amb DJ Murci B2B, Brètol. Mentre el món se'n va. I sala d'espera revoltant Nimfa, també concert amb Grego Tecno i DJ Guspi. No vull despertar. Dimarts també continuen un gincama nocturna amb les Blauxirris, sortida dels Torets Ambulats, a Pique de Gralla, Cercavila, Quita Jove, concert amb els Pipes i en acabar DJ Turmo, això a la plaça Baranger. També al passar Maluquer, concert del Pique de Gralles amb la Cosina, i en acabar DJ Pikes. I concert a la plaça de l'Església amb OK DVD i DJ Tiwi. Marxa, marxa, marxa, marxa. També dimecres Fighting Beyond Be Heaven a l'avinguda del parc, en aquest cas. També hi haurà correfoc de la colla infantil, la Vinilada, a la plaça de l'Església, amb música dels anys 60, 70, 80 i 90, i el Disco Inferno a la plaça Pau Casals. XS continuant amb la Disco Inferno, concretament, que es farà a l'avinguda del parc, com a canvi, en aquest cas important, respecte a altres anys, no es farà a la Porxada, sinó que es farà concretament a l'avinguda del parc. Com un joc vam escriure un grapat de cançons. Cuinades poc a poc, la passió donava forma a les... I dijous, Blanc Electronic on Time a la plaça Maluquer i Salvador. També hi haurà a plaça del Corona Blaus Èxits. A la plaça Maluquer, Blanc Electronic on Time, amb pressió sonora amb groove. I els Barçots a la plaça de la Porxada, i concert amb Buos i Mina Ritz Leaf Band. I concert també va passar per Pinyà amb Uri Geller i Los Cucharas. Ja no importa res, només el que... També divendres més concerts amb Maruja Limón, Triquell i DJ Beverly Hills a l'avinguda del parc. També Nit Blava, també a la plaça de la Porxada. I també Joan Colomo a la plaça de l'Església. I dissabte també final de festa amb D'Alessandro DJ a la plaça de l'Església, contrafesta a la plaça Maluquer i Salvador, i concert amb Jim Bunny, versió impossible, a l'avinguda del parc. També concert amb Boom Boom Fighters i DJ Lia Jensen a la plaça de la Porxada. Alguns dels actuacions, concerts, que es fan a la Festa Major de Granollers. Els alumnes de Parets tornaran a les aules el dimarts 8 de setembre. L'acte inaugural del proper curs tindrà lloc el 4 de setembre. Al matí, a la sala Besar de la Cooperativa, amb la xerrada Art i Escola, càrrec d'Helena Pielias, artista interdisciplinària i mediadora d'art i patrimoni. Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Ja està tot preparat pel proper curs 2026-2027, començant pel calendari escolar, que es pot consultar al portal municipal de Parets.cat. El curs arrencarà el 4 de setembre, divendres, amb l'acte d'inauguració a la sala Besart, que es durà a terme al matí. És un acte adreçat a mestres i professores de tots els centres educatius de Parets com a retrobament dels equips docents del municipi abans de començar les classes. L'acte de l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el regidor d'Educació, Díaz Cayuela, donaran la benvinguda. Tot seguit es durà a terme la conferència Art i Escola a càrrec d'Helena Pielias, artista i mediadora d'art i patrimoni, Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Els alumnes, però, no tornaran a les aules fins a la setmana següent. El dimarts 8 de setembre començaran els alumnes d'educació infantil, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Una setmana després, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol del municipi. El curs acabarà el dia 21 de juny per tots els infants i els joves, excepte per als més menuts. Les escoles bressol finalitzaran el 15 de juliol. Respecte als dies festius al llarg del curs, les vacances de Nadal són enguany del 22 de desembre al 7 de gener i les vacances de Setmana Santa per als infants serà del 20 al 29 de març, amb dos inclosos. L'Escola Municipal de Música i l'Escola Adults també inicien el seu curs a principis de setembre. L'Escola Municipal de Música posarà en marxa el dia 14 i acabarà el dia 18 de juny, mentre que l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir del 21 de setembre.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

Inhale. Exhale. Inhale.

0: RAC 107. Notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles, en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat que també es fan a Parets en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Shimbifi per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

fi del carrer, esquives els miralls i et fa por de cop veure-t'hi gran.

0: públics i avançar en l'implantació d'un model més sostenible basat en l'ús d'energies renovables. Les tasques d'instal·lació està previst que quedin finalitzades durant aquests propers dies perquè es puguin tenir doncs, ja instal·lades aquestes plaques fotovoltaiques. El 24 d'agost s'obriran les preinscripcions a les activitats per la gent gran del proper curs. Les preinscripcions es podran realitzar del 24 al 28 d'agost als casals municipals de gent gran o per WhatsApp al telèfon 691-367-695. Els casals municipals de gent gran de Parets ja tenen preparades doncs, les diverses activitats que proposaran durant el proper curs. Dilluns 24 d'agost, com dèiem, s'obriran les preinscripcions que es podran fer de dues maneres. Es podran fer de forma presencial, els mateixos casals de gent gran, a Soben, Canoms o Sant Jordi, o per WhatsApp al 691-367-695. Ja tens per preinscriure's fins al 28 d'agost. Les places s'adjudicaran entre l'1 i el 2 de setembre i les activitats començaran el 7 de setembre. Els casals de gent gran proposen tallers per a persones majors de 65 anys o jubilats majors de 60. Inclouen disciplines de tota mena, ioga, qigong, marxa nòrdica, tallers de memòria i benestar socioemocional, art visual o teatre, entre d'altres. També s'han programat diversos grups de trobada que fan activitats com ara puntes de coixí, petanca, pintura o country. Els tallers es duran a terme si hi ha un mínim de persones inscrites. Parets compta amb tres casals adreçats a les persones grans. Tot seguit destaquem el casal Sant Jordi, que està al carrer Galende, el casal Canoms, al carrer Ponent, i casal Asoven, al carrer del Bruc.
1: Notícies.
0: Parets del Vallès va registrar durant el 2025 una mitjana de 37 persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, una xifra que equival a 1,96 beneficiaris per cada 1.000 habitants, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística i d'ESCAT i analitzades per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. Aquesta taxa se situa molt per sota de la mitjana comarcal, de 8,64 beneficiaris per cada 1.000 habitants. Amb una població de 19.000 habitants, Parets és un dels municipis del Vallès Oriental amb una menor cobertura de la prestació. Entre els municipis de dimensions similars, només Lliçà a Vall presenta una taxa inferior. Les dades formen part del balanç de la renda garantida de ciutadania corresponent al 2025, un any en què el Vallès Oriental va registrar una reducció tant del nombre de prestacions com de persones beneficiàries. A la comarca es van abonar una mitjana de 1.835 prestacions. Malgrat aquesta disminució, la quantia mitjana de la prestació va augmentar lleugerament. L'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la reducció de la cobertura no implica necessàriament una disminució de la vulnerabilitat econòmica. En un context marcat per l'encariment de l'habitatge, la pobresa laboral i l'augment de les desigualtats socials, aquest descens també podria respondre a canvis en l'accés o en la configuració del sistema de prestacions socials. Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i 5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic, a través del joc, i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'ho respondrà amb un altre correu electrònic

per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21 euros i mig tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles. L'Ajuntament de Parets ha aprovat el projecte per renovar un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable del carrer Pere Castells, entre l'Avinguda Catalunya i el carrer Montseny. L'actuació compta amb un pressupost de 95.000 euros i permetrà modernitzar una estructura que presenta canonades de ferro i PVC de petit diàmetre. Les obres consistiran en la substitució de 217 metres lineals de la canonada existent per una nova conducció d'alta densitat de 110 mil·límetres de diàmetre, amb una actuació que incrementarà la capacitat de transport d'aigua i millorarà la fiabilitat del servei. El projecte també inclou la renovació d'una vàlvula de comporta, la instal·lació d'una nova vàlvula de sectorització a tocar el carrer Montseny i la col·locació d'un nou hidrant connectat a la xarxa de distribució per reforçar el servei i millorar la resposta davant possibles emergències. A més, es reconnectaran les 17 escomeses existents al carrer a la nova canonada. Les obres comportaran l'obertura de rases a la vorera sud del carrer Pere Castells i una travessada al carrer Montseny, on la conducció quedarà protegida amb una beina. Un cop acabats els treballs, es reposarà el paviment afectat. Segons el projecte, l'actuació té com a objectiu garantir un millor cabal i una major pressió a la xarxa d'abastament alhora que optimitza la gestió del servei i reforça la seguretat de la infraestructura hidràulica del municipi. I del 22 al 30 d'agost se celebra la Festa Major de Granollers. Una ciutat que viurà una programació marcada per la competició entre colles, el pregó, les proves tradicionals i el concurs de rajolers. Entre reptes, cercaviles, concerts, proves tradicionals i desenes de propostes organitzades per les colles, la competició avançarà fins al concurs de rajolers i el veredicte final, que tornaran a decidir quin color s'imposa aquest any, o els blancs o els blaus. La programació combinarà els actes competitius entre les dues colles amb cercaviles, cultura popular, activitats infantils, propostes esportives, espectacles de foc, gastronomia i música en directe. Els blancs, com a vencedors en la darrera edició, seran els encarregats de desafiar els blaus durant la cerimònia d'inici. A partir d'aquí, les dues colles intentaran sumar punts en les diferents proves. La celebració mantindrà alguns dels seus actes més tradicionals, com l'estirada de corda, el llançament i la passada de rajoles, els correfocs, la traca de 1.000 metres, el castell de focs, la rossada popular, la dia castellera i les cercaviles. Paral·lelament, les colles desplegaran desenes d'activitats pròpies inspirades en els universos temàtics. La programació començarà dissabte 22 al matí amb una caminada dels blaus des de la porxada i una prova esportiva híbrida a la plaça de l'Església. La jornada també inclourà un esmorzar a la plaça de les Olles, al Vall del Colom de Granollers, un taller de castells amb els xics i una versió infantil de l'estirada de corda. L'aigua també tindrà protagonisme amb xops, una activitat organitzada pel Drac de Granollers. I els blancs despertaran la cuca a les 12 del migdia a la porxada i obriran simbòlicament l'aeroport blanc Amador Galí, amb un vermut i música en directe. A la tarda, la plaça Maluquer acollirà diferents activitats relacionades amb el córrer aigua, una gincana per a joves, i hi haurà també una proposta per als menors d'11 anys. La Mulassa visitarà el barri de sota el camí ral en una cercavila que passarà per diversos carrers. I els blancs celebraran el correbars de l'Elefant Blanc i un sopar amb vestimenta blanca, mentre que els blaus organitzen una plantada i cercavila de bèsties a Can Trullàs. La primera nit es completarà amb activitats de nou Black Nassat,
la festa que hi ha al sopar, al forat, volem dir, un concert de versions de Cicuta amb les PDTs a la Porxada, l'after del Correbars a la plaça Pau Casals i les últimes sessions de l'Electropark. Diumenge començarà amb una sessió de ioga al parc del Torres de Villar i una cursa d'orientació. També hi haurà una pedalada solidària pels barris de Granollers. Els blaus celebraran una trobada de gegantons. Al matí incorporarà també Villes Catalanes, un vermut musical amb cul de sac i un pinxo pote musical de blancs a la plaça Folk i Torres. I no em vull despertar. El primer gran acte conjunt arribarà diumenge a 4:45, primer diumenge de Festa Major, amb el toc d'inici de la Festa Major. A les 5 a la plaça del Corona serà el punt de partida de la cerimònia d'inici de festes. També hi haurà la nit de diumenge un correbars dels blaus amb música pels carrers del centre i un bingo musical.

0: Pel fet que fa els concerts, destacar a la plaça Perpinyà Eufòria o concurs que li cantin al cap a les 10. També hi haurà activitats diverses. En aquest cas, també concretament dissabte, amb concerts, com dèiem, concerts amb Cicuta i PDTs, també Electropark and Down the Rabbit Hole, l'after de Correbarça per Hard Blancs, i Electropark continua també al Parc Torres i Villà. Diumenge hi haurà un bingo musical amb PD Tropical Test. Cada dia és més difícil, tu jo. També continuem amb dilluns, concert amb Siderland a la plaça de la Porxada, amb DJ Murci B2B, Brètol. Mentre el món se'n va... I sala d'espera revoltant Nimfa, també concert amb Grego Tecno i DJ Guspi. No vull despertar, tu jo de la mà, com ens allunyem, Déu meu, com t'estim. Dimarts també continuen un gincama nocturna amb les Blauxirris, sortida dels Torets Ambulats, a Pique de Gralla, Cercavila, Quita Jove, concert amb els Pipes i en acabar DJ Turmo, això a la plaça Baranger. També al passar Maluquer, concert del Pique de Gralles amb la Cosina i en acabar DJ Pikes. I concert a la plaça de l'Església amb OKDBD i DJ Tiwi. Marxa. També dimecres a Fighting Beyond Big Heaven a l'avinguda del parc, en aquest cas. També hi haurà correfoc de la colla infantil, la Vinilada, a la plaça de l'Església, amb música dels anys 60, 70, 80 i 90, i el Disco Inferno a la plaça Pau Casals. XS, continuant amb la Disco Inferno, concretament, que es farà a l'avinguda del parc, com a canvi, en aquest cas, important, respecte a altres anys, no es farà a la Porxada, sinó que es farà concretament a l'avinguda del parc. Com un joc vam escriure un grapat de cançons, cuinades poc a poc, la passió donava forma a les... I dijous, Blanc Electronic on Time a la plaça Maluquer i Salvador. També hi haurà a plaça del Corona Blaus Èxits, a la plaça Maluquer Blanche Electronic on Time, amb pressió sonora amb groove, i els Barsots a la plaça de Porxada, i concert amb Buos i Mina Ritz Leaf Band. I concert també a la plaça Perpinyà amb Uri Geller i Los Cucharas. Ja no importa res, només el que... També divendres més concerts amb Maruja Limón, Triquell i DJ Beverly Hills a l'avinguda del parc. També Nit Blava, també a la plaça de la Porxada. I també Joan Colomo a la plaça de l'Església. I dissabte també final de festa amb D'Alessandro DJ a la plaça de l'Església, contrafesta a la plaça Maluquer i Salvador i concert amb Jim Bunny, versió impossible, a l'avinguda del parc. També concert amb Boom Boom Fighters i DJ Lia Jensen a la plaça de la Porxada. Alguns dels actuacions, concerts, que es fan a la Festa Major de Granollers. Els alumnes de Parets tornaran a les aules el dimarts 8 de setembre. L'acte inaugural del proper curs tindrà lloc el 4 de setembre. Al matí, a la sala Besar de la cooperativa, amb la xerrada Art i Escola, a càrrec d'Helena Pielias, artista interdisciplinària i mediadora d'art i patrimoni. Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Ja està tot preparat pel proper curs 2026-2027, començant pel calendari escolar, que es pot consultar al portal municipal de Parets.cat. El curs arrencarà el 4 de setembre, divendres, amb l'acte d'inauguració a la sala Besart, que es durà a terme al matí. És un acte adreçat a mestres i professores de tots els centres educatius de Parets com a retrobament dels equips docents del municipi abans de començar les classes. L'acte de l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el regidor d'Educació, Díaz de Cayuela, donaran la benvinguda. Tot seguit es durà a terme la conferència Art i Escola a càrrec d'Helena Pielias, artista i mediadora d'art i patrimoni, Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural
1: de Granollers. Els alumnes, però, no tornaran a les aules fins a la setmana següent. El dimarts 8 de setembre començaran els alumnes d'educació infantil, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Una setmana després, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol del municipi. El curs acabarà el dia 21 de juny per tots els infants i els joves, excepte per als més menuts. Les escoles bressol finalitzaran el 15 de juliol. Respecte als dies festius al llarg del curs, les vacances de Nadal són enguany del 22 de desembre al 7 de gener i les vacances de Setmana Santa per als infants serà del 20 al 29 de març, amb dos inclosos. L'Escola Municipal de Música i l'Escola Adults també inicien el seu curs a principis de setembre. L'Escola Municipal de Música posarà en marxa el dia 14 i acabarà el dia 18 de juny, mentre que l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir del 21 de setembre.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.